Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 95%. Beating like a drum roll, no holding back.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 8 graus i una humitat del 93%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 6 graus i una humitat del 89%.

friend. I wanna end me. I wanna end me.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 5 graus i una humitat del 89%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: Bé.

0: Per tant, és, queda bastant acotat,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir. Sí, sí. És més pop, això, eh?
0: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: sí.
0: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, congestió a les entrades a Barcelona pel nus de la Trinitat, també a la B23, Esplugues d'entrada cap a la Diagonal, trams amb congestió a la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i encara dues carreteres tallades pel temporal. La Ronda Nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la BP5002 a Vilanova del Vallès. Pel que fa al transport públic, avui les línies de Rodalies afectades pel temporal ja circulen en tot el seu recorregut amb tren.
0: Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Milers de persones van participar ahir en una marxa a Madrid. La mort de Mari Carmen Abascal també capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. Els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'aquests atacs. Carlota Pérez fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Alif, una coproducció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la vuitena jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou amb el dubte de Rafinha. Avui a l'Eurolliga masculina de bàsquet, Barça Žalgiris a 8:45. A la Champions d'handbol jugat ahir, Barça 34, Dinamo de Bucarest 27. I a la Lliga femenina de bàsquet, també jugats ahir, Cadí la Seu 70, Leganés 60, Juni Girona 83, Palma 89.
0: Ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindrà tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvol.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 4 graus i una humitat del 88%.

Yo fui la formiga, de sobla i garriga, del mas oreneta del camp rossinyol.

I avui, en estirar-me, la foscor duia un brugit, un silenci de foramigues ha trencat la calma de la nit. El grapat a la mà dreta és el que primer notat, el grapat que s'enfilava per l'esquerra, el que m'ha preocupat. I he volgut incorporar-me i ara estic aquí ben dret. Els quadrats

0: En punt les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora en general comença a millorar el trànsit després de les retencions de primera hora, però encara hi ha punts complicats. El principal a la ronda litoral, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs, on un camió avariat talla el carril dret i provoca retencions des de Mercabarna. Un altre a la B23, a Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal i fora de Barcelona. Retencions també a la C-17, a l'alçada de Canovelles, en sentit Barcelona.
0: Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute. És la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. La mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. La proximitat de les cites electorals marca també la celebració avui de la Diada del 9 d'octubre al País Valencià, amb el record inesborrable de la tragèdia de la Dana. El lideratge del president valencià Juan Fran Pérez Llorca es qüestiona des de les mateixes files del seu partit, el Partit Popular. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. Els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. Carlota Pérez fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Foundry Alif, una producció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la vuitena jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per afrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha. A l'agenda esportiva d'avui divendres, a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 2:15, Barça-Zalgiris. A la Champions d'handbol, jugat ahir, Barça 34, Dinamo de Bucarest 27. A la Lliga femenina de bàsquet, Cadira-Seu 70, Leganés 60. I Unigirona 83, Palma 89.
0: Pel que fa al temps, ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades, dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindran tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 4 graus i una humitat del 90%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
2: Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Són les 10. Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Milers de persones van participar ahir en una marxa a Madrid. La mort de Mari Carmen Abascal també capitalitza la precampanya per a les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. La direcció d'Esquerra Republicana manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector juncarista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'actes com aquests. Els trens amb passatgers no passaran entre les Borges Blanques i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14 fins a principis de l'any que ve. Els treballs derivats dels efectes de robatoris de coure a l'estiu tenien una previsió d'execució de 2 mesos. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, un dels problemes més denunciats pels manifestants. Els laboristes mantenen l'escó de l'exprimer ministre britànic Keir Starmer i derroten el líder del partit verd, Zach Polanski, que no aconsegueix entrar al Parlament per consolidar el ressorgiment dels ecologistes al Regne Unit. Carlota Pareda fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Alive, una coproducció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
1: Esports. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que haurà la 8a jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha. I a l'agenda esportiva d'avui divendres a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça, Zalgiris, a la Lliga Sobal, el Granollers visita la Ciutat Real a 8:45 del vespre en partit de la 5a jornada.
0: El vent de nord perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer. Domini del sol amb només alguns núvols prims passatgers i temperatures que, en general, pujaran poc per sobre dels 20 graus. Temps estable per als pròxims dies, amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit.
2: 3CAT Info.
0: Passen ara 3 minuts de les 10 del matí. Bon dia, us està parlant Mireia Sala.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De seguida obrim pàgina política, però abans dic que aquesta hora ha de començar a Lleida una tracturada convocada per JARC per denunciar l'augment dels costos de...
3: Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 7 graus i una humitat del 82%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
1: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí?
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta,
2: sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir del setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Gemar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 5 i el divendres 9 d'octubre. Comencem! I ho fem amb una activitat prevista per al dimecres 7 d'octubre, 5:45 de la tarda, a la Biblioteca d'Arbúcies. Hi haurà un taller literari infantil. Es tracta d'una nova activitat familiar per a nens i nenes de 4 a 7 anys. S'explicarà el conte Hi ha un fantasma a casa i es farà una activitat per parlar-ne. En acabat, cada infant es podrà emportar el conte a casa per rellegir-lo en família. Cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. I el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la mostra de cinema etnogràfic. En aquesta ocasió es projectarà el vídeo El Pomari de l'Emili, enregistrat el 2025 per l'Associació de Dones Arremangades i la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny. I per últim, també divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre a les Naus Aiats hi haurà el primer espectacle del cicle de teatre Octubre Teatre. L'obra que es farà és porta per títol Un tal César, de Cascai Teatre, i podeu comprar les vostres entrades a sensecues.cat o a la Gavella. El preu d'entrada és de 10 euros. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Repàs de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Comencem pel mini B, que es va desplaçar fins a Santa Coloma de Farners. El marcador final va ser favorable a l'equip local en un partit que continuem sumant minuts, experiència i aprenentatges pels nostres jugadors. El mini A, per la seva banda, es va desplaçar fins a Vilobí, on el marcador va ser favorable a l'Arbúcies, amb una clara diferència. Un bon partit del nostre equip que continua avançant i agafant confiança en aquest inici de temporada. Seguim amb el preinfantil femení, que va disputar un partit molt igualat davant el Sarrià de Ter. El marcador final va ser de 45-50, favorable al Sarrià. L'Arbúcies va afrontar el seu partit amb només 6 jugadores disponibles a causa d'una baixa mèdica. Tot i així, va competir fins al final, en un partit molt disputat. L'infantil es va desplaçar fins a Lloret de Mar. Durant el partit hi va haver algunes parts favorables a l'Arbúcies, però finalment el conjunt local es va acabar imposant en el marcador. Pel que fa al cadet femení, aquest cap de setmana es va enfrontar a la Vall d'en Bas. Per conèixer una mica millor com va anar el partit i les sensacions de l'equip, escoltem la valoració que ens fa arribar el seu entrenador, Joan Ribó.
4: Hola, Anna, bona tarda. Aquesta setmana sabíem que rebríem un rival molt complicat. El que vull destacar, sobretot, és l'actitud de les meves jugadores, que ha estat de 10, una intensitat increïble, tot i la diferència en el marcador, aplicant tots els conceptes treballats durant aquest mes de feina. Sabem que hem caigut en un grup realment complicat, on hi haurà diversos equips que ens posaran les coses molt difícils, però estic convençut que això ens donarà una millora en el ritme i amb la competitivitat increïbles.
3: El júnior, en canvi, no va poder disputar el seu partit. La jornada va quedar afectada per les restriccions de mobilitat decretades davant del temporal d'aquest cap de setmana i, per tant, el partit va quedar suspès. I acabem el repàs amb el sènior, que va jugar a casa davant l'Escala. El resultat final va ser de 56-68, favorable al conjunt visitant, però les sensacions que deixa el partit són molt positives. L'equip cada vegada se sent més còmode jugant junt i, a més, va recuperant efectius. Aquesta setmana també s'ha incorporat en Carlos Quintana, un jugador que feia temps que no jugava i que s'ha animat a tornar a les pistes per sumar amb l'equip. El sènior va competir molt bé davant d'un rival que és un clar candidat a l'ascens de categoria i que arriba després de dues temporades sense conèixer la derrota. Tot i que va perdent de 12 punts, l'Arbúcies va lluitar fins al final i va demostrar que continua fent passos endavant. Des de la banqueta les sensacions són bones i creuen que l'equip està cada vegada més a prop d'aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. Cal continuar treballant perquè el camí és bo i l'equip està creixent partit rere partit. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana del Club Bàsquet Arbúcies. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.

0: el futbol amb Oriol Garriga.
1: Hola a tots. Anem amb el resum del futbol del cap de setmana. El primer equip va visitar el camp del Fornells i, com ja avisàvem la setmana passada, va ser un partit molt complicat on es va avançar el Fornells. Vam aconseguir empatar, però després de dues expulsions pel nostre equip, el Fornell ens va endur la victòria per 2-1. Pel que fa al futbol base, s'han suspès molts dels partits a causa del temporal, però dissabte es va poder jugar a l'Alaví sub-12 al camp del Riudellots, que va debutar a la Lliga amb victòria per 1-3, i el segon partit de la Lliga de l'Alaví sub-11, que va aconseguir la victòria, millorant així el resultat de la setmana passada, que va ser una derrota. Millors sensacions de l'equip de l'Ibre i a seguir. Pel que fa a la setmana que ve, el primer equip el visita el Sant Gregori i destacar que comença el nostre equip femení, la seva lliga d'amateur futbol 7, al camp del Sant Celoni. Molta sort, noies. Pel que fa al futbol base, doncs molts dels equips que no van poder començar la lliga aquesta setmana la començaran la setmana que ve. I el més important de tot, dissabte que ve hi ha la presentació de tots els equips del futbol d'Arbúcies. L'hora de la presentació és a 3:45, just abans del partit del primer equip. I sou tots convidats. La setmana que ve, més.
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

0: Bon dia, són les 11. A aquesta hora s'ha de fer públic el nom del Premi Nobel de la Pau, un guardó que arriba en un moment en què els conflictes estenen arreu del món, un món cada cop més tensionat. L'any passat va ser per la líder opositora veneçolana María Corina Machado, un premi, però un guardó que va acabar regalant a Donald Trump. Als Estats Units, el Pentàgon retransmetrà en directe i amb assistència de públic l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig a una base de Texas. El secretari de Defensa justifica com l'argument que la gent ha d'entendre les conseqüències d'actes com aquests. Lleida és l'escenari a aquesta hora d'una tracturada convocada per JARC per l'encariment continuat del preu del carburant i l'efecte que té sobre els costos de producció. La setmana que ve hi ha una altra mobilització convocada, en aquest cas, pels sindicats Unió de Pagesos i Assaja a Barcelona. Nous homenatges avui en record a Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia a la tarda manifestació a Barcelona, on també recordarà l'Olga Matut i la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos intervenen fins a 8 tones d'haixix en una nau de Cabanes a l'Alt Empordà i detenen 7 persones. És més de la meitat d'aquesta droga localitzada a Catalunya aquest any. El seu valor al mercat superaria els 16 milions d'euros. Els trens amb passatgers no passaran entre les Borges Blanques i la plana de Picamoixons de les línies R13 i R14 fins a principis de l'any que ve. Els treballs derivats de l'efecte dels robatoris de coure a l'estiu tenien una previsió inicial de 2 mesos d'execució. I arriba a la gran pantalla la seqüela de La xarxa social, la pel·lícula que narrava com va néixer Facebook. A banda d'aquesta, El precio de la red, també entre les novetats destaca el documental NASA sobre l'ofensiva iraniana a Gaza o bé la segona part d'Escape Room.
1: Esports. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga Espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puedo torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou amb el dubte de Rafinha. I avui a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça-Zalgiris, a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre.
0: Pel que fa al temps, el vent del nord perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer del tot. Domini del sol amb només alguns núvols prims passatgers i temperatures que en general pujaran per sobre dels 20 graus. Temps estable els pròxims dies, amb més contrast tèrmic, això sí, entre el dia i la nit.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 3 minuts de les 11. Us parla en nom dels serveis informatius David Badia, gironès.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: I a aquesta hora ja tenim nom. L'advocada sud-africana Nabi Pillay ha obtingut el Premi Nobel de la Pau 2026. El comitè Nobel Noruec ha atorgat el guardó destacant el seu treball per la lluita contra els genocidis i l'apartheid, especialment la representació de Nelson Mandela. Per segon any consecutiu, doncs, el comitè Nobel ha superat les pressions perquè el premi fos per a Donald Trump, a qui l'ha reclamat en diverses ocasions.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 75%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Són les 12. Aquesta hora ha convocat un minut de silenci a tots els centres de treball i d'estudi del país en record de Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. Els principals sindicats, Comissions i UGT també s'han sumat a la crida. La jutgessa sud-africana Navi Pillay, guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2026 per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional. Lluitadora contra l'apartheid, va ser alta comissionada de l'ONU i membre del Tribunal Penal Internacional i va jutjar el genocidi a Ruanda. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. Lleida és l'escenari a aquesta hora d'una tracturada convocada per JARC per l'encariment continuat del preu del carburant i l'efecte sobre els costos de producció. La setmana que ve hi ha una altra mobilització convocada pels sindicats Unió de Pagesos i Assaja a Barcelona. Els Mossos intervenen 8 tones de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà i de 7 persones. És més de la meitat d'aquesta droga localitzada a Catalunya aquest any. El seu valor al mercat superaria els 16 milions d'euros. El Pentàgon retransmetrà en directe i amb assistència de públic l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa ho justifica amb l'argument que la gent ha d'entendre les conseqüències d'actes com aquests. Els trens amb passatgers no passaran entre les Borges Blanques i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14 fins a principis de l'any que ve. Els treballs derivats dels efectes de robatoris de coure a l'estiu tenien una previsió d'execució de 2 mesos.
1: Esports.
2: Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga Espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha, que avui s'ha entrenat, però al marge dels seus companys. I a l'agenda esportiva d'avui divendres, a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça, Žalgiris, en handbol a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciutat Real a 8:15 del vespre.
0: I el temps, el vent de nord perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer. Domini del sol amb només alguns núvols prims passatgers i temperatures que en general pujaran poc per sobre dels 20 graus. Temps estable per als pròxims dies amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 12 del migdia. La jutgessa sud-africana Navi Pillay ha guanyat el Premi Nobel de la Pau 2026 per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional, segons ha destacat el Comitè Nobel Noruec amb seu a Oslo.
3: En casos històrics davant tribunals internacionals, ha demostrat que les mesures jurídiques poden ajudar a prevenir actes de guerra i violència.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 45%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Crit de socors del camp que es manifesta amb les botzines i el bloqueig dels tractors. De moment, avui, a Lleida. Un centenar de vehicles bloquegen el centre de la capital del Segrià. De què es queixen, doncs, de l'augment desmesurat dels preus que els fa disparar la despesa de produir aliments fins al punt que, en comptes de guanyar-s'hi la vida, hi perden calés.
2: Els costos de produir un aliment seran més cars, no? I si són més cars, què vol dir això? Pues que això que acabarà afectant el consumidor.
1: I avisen també que pot provocar falta de subministrament, que es deixi de sembrar i que, per tant, hi hagi escassetat d'alguns productes i, com a conseqüència, pugin els preus. Un cercle viciós. Pugen les llavors, els adobs, els herbicides, el gasoil, la mà d'obra, i a sobre la fiscalitat i la burocràcia, sovint en comptes d'ajudar, els fa la traveta. La tracturada d'avui, que ha començat a les 10 del matí, que encara dura, l'ha convocada el Sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, una protesta que seguirà, no es queda aquí. Sense anar més lluny, la setmana que ve, dimecres, Unió de Pagesos ha convocat una tracturada, aquesta vegada a Barcelona.
0: Catalunya al dia.
1: Avui és divendres, posem fi a una setmana molt intensa a nivell informatiu. Marc Vidal, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Han passat moltes coses afectes. Avui els pagesos de l'Ebre han fet balanç del mal que els ha fet als camps.
3: I qui també ha fet inventari dels desperfectes és el municipi de la Ràpita, en aquest cas de la Dana Alice, que van patir fa just un any.
1: Els aiguats de l'última setmana han multiplicat la feina dels administradors de finques. No donen a l'abast per gestionar les reparacions que s'han de fer per les destrosses dels aiguats.
4: El que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
1: Cop policial contra el narcotràfic a Catalunya. També en parlarem al programa d'avui. Els Mossos han trobat en una nau industrial de Cabanes, a l'Alt Empordà, 8 tones de xix. Això és molta droga. Perquè us en feu una idea, és la meitat de tot l'haixix que s'ha interceptat a Catalunya durant aquest any.
3: I han detingut 7 persones en relació a aquest cas. Calculen que el valor d'aquest haixix al mercat hagués estat de 16 milions d'euros.
1: I sentirem el punyent testimoni d'un dels afectats per la síndrome post-UCI. Comporta greus seqüeles per als que han estat molt temps a la unitat de cures intensives.
5: I tornar a casa és un món. Llavors, allà comences a veure totes les dificultats, doncs motores, de cognitives, a nivell social, del fet de no treballar.
3: Expacients de l'UCI de l'Hospital Trueta de Girona han creat la primera associació pionera a Catalunya per ajudar els afectats per aquesta síndrome i també els seus familiars.
1: Som a les

0: portes d'un cap de setmana llarg perquè dilluns és festiu. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana més de 500.000 de cotxes. Hi ha retencions importants en algun punt ja a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra.
1: Doncs de moment encara tranquil·litat en general, però sí que hi ha alguns punts amb més intensitat per diverses incidències. A l'A2 a Sant Feliu de Llobregat per un accident que talla un carril en sentit Barcelona. A la C-17 entre Canovelles i Granollers, sentit Barcelona per obres. I a Barcelona a la Ronda de Dalt, a Horta, sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral a Montjuïc, en sentit Besòs.
0: I Dani Ramírez, pel que fa al temps, ha baixat la temperatura i ja no plou. Aquest seria el principal titular, no?
2: Sí, i ja convenia, perquè portaven pràcticament 10 dies seguits de pluges. Ahir encara al vespre va fer algun xàfec una mica intens, amb punts de Girona, de l'Empordà, tocada del Montseny, alguns barris de Barcelona, Castelldefels, el Baix Llobregat. I avui parlem de vent, vent moderat a fort del nord.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 49%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 5 i el divendres 9 d'octubre. Comencem! I ho fem amb una activitat prevista per al dimecres 7 d'octubre, 5:45 de la tarda, a la Biblioteca d'Arbúcies. Hi haurà un taller literari infantil. Es tracta d'una nova activitat familiar per a nens i nenes de 4 a 7 anys. S'explicarà el conte Hi ha un fantasma a casa i es farà una activitat per parlar-ne. En acabat, cada infant es podrà emportar el conte a casa per rellegir-lo en família. Cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. I el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la mostra de cinema etnogràfic. En aquesta ocasió es projectarà el vídeo El Pomari de l'Emili, enregistrat el 2025 per l'Associació de Dones Arremangades i la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny. I per últim, també divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre a les Naus Aiats hi haurà el primer espectacle del cicle de teatre Octubre Teatre. L'obra que es farà és porta per títol Un tal César, de Cascai Teatre, i podeu comprar les vostres entrades a sensecues.cat o a la Gavella. El preu d'entrada és de 10 euros. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Repàs de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Comencem pel mini B, que es va desplaçar fins a Santa Coloma de Farners. El marcador final va ser favorable a l'equip local en un partit que continuem sumant minuts, experiència i aprenentatges pels nostres jugadors. El mini A, per la seva banda, es va desplaçar fins a Vilobí, on el marcador va ser favorable a l'Arbúcies, amb una clara diferència. Un bon partit del nostre equip que continua avançant i agafant confiança en aquest inici de temporada. Seguim amb el preinfantil femení, que va disputar un partit molt igualat davant el Sarrià de Ter. El marcador final va ser de 45-50, favorable al Sarrià. L'Arbúcies va afrontar el seu partit amb només 6 jugadores disponibles a causa d'una baixa mèdica. Tot i així, va competir fins al final, en un partit molt disputat. L'infantil es va desplaçar fins a Lloret de Mar. Durant el partit hi va haver algunes parts favorables a l'Arbúcies, però finalment el conjunt local es va acabar imposant en el marcador. Pel que fa al cadet femení, aquest cap de setmana es va enfrontar a la Vall d'en Bas. Per conèixer una mica millor com va anar el partit i les sensacions de l'equip, escoltem la valoració que ens fa arribar el seu entrenador, Joan Ribó.
4: Hola, Anna, bona tarda. Aquesta setmana sabíem que rebríem un rival molt complicat. El que vull destacar, sobretot, és l'actitud de les meves jugadores, que ha estat de 10, una intensitat increïble, tot i la diferència en el marcador, aplicant tots els conceptes treballats durant aquest mes de feina. Sabem que hem caigut en un grup realment complicat, on hi haurà diversos equips que ens posaran les coses molt difícils, però estic convençut que això ens donarà una millora en el ritme i amb la competitivitat increïbles.
3: En canvi, no va poder disputar el seu partit. La jornada va quedar afectada per les restriccions de mobilitat decretades davant del temporal d'aquest cap de setmana i, per tant, el partit va quedar suspès. I acabem el repàs amb el sènior, que va jugar a casa davant l'Escala. El resultat final va ser de 56-68, favorable al conjunt visitant, però les sensacions que deixa el partit són molt positives. L'equip cada vegada se sent més còmode jugant junt i, a més, va recuperant efectius. Aquesta setmana també s'ha incorporat en Carlos Quintana, un jugador que feia temps que no jugava i que s'ha animat a tornar a les pistes per sumar amb l'equip. El sènior va competir molt bé davant d'un rival que és un clar candidat a l'ascens de categoria i que arriba després de dues temporades sense conèixer la derrota. tot i que va perdent de 12 punts l'Arbúcies, va lluitar fins al final i va demostrar que continua fent passos endavant. Des de la banqueta les sensacions són bones i creuen que l'equip està cada vegada més a prop d'aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. Cal continuar treballant perquè el camí és bo i l'equip està creixent partit rere partit. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana del Club Bàsquet Arbúcies. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.

0: el futbol amb Oriol Garriga.
1: Hola a tots. Anem amb el resum del futbol del cap de setmana. El primer equip va visitar el camp del Fornells i, com ja avisàvem la setmana passada, va ser un partit molt complicat on es va avançar el Fornells. Vam aconseguir empatar, però després de dues expulsions pel nostre equip, el Fornell ens va endur la victòria per 2-1. Pel que fa al futbol base, s'han suspès molts dels partits a causa del temporal, però dissabte es va poder jugar a l'Alaví sub-12 al camp del Riudellots, que va debutar a la Lliga amb victòria per 1-3, i el segon partit de la Lliga de l'Alaví sub-11, que va aconseguir la victòria, millorant així el resultat de la setmana passada, que va ser una derrota. Millors sensacions de l'equip de Libre i a seguir. Pel que fa a la setmana que ve, el primer equip el visita el Sant Gregori i destacar que comença el nostre equip femení, la seva lliga d'amateur futbol 7, al camp del Sant Celoni. Molta sort, noies. Pel que fa al futbol base, doncs molts dels equips que no van poder començar la lliga aquesta setmana la començaran la setmana que ve.
2: I el més important de tot, dissabte que ve hi ha la

0: presentació de tots els equips del futbol d'Arbúcies. L'hora de la presentació és a 3:45, just abans del partit del primer equip. I sou tots convidats. La setmana que ve, més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
0: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal, tant des de les institucions com els centres de treball. Han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
0: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
0: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a una posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
0: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. Al matí, de fet, ha despertat fred, i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, ben tranquil·la també, i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu, que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
0: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
0: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
0: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
5: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
0: Als esports, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
0: I atenció si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
5: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci a qui s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
10: Avui hem guardat un minut de silenci en record de cada víctima i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
9: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust, rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
11: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
11: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa amb un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència dels

0: de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
1: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riudaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
2: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures no obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també constructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
2: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
0: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
1: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
4: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
0: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
1: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
5: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
6: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i ha advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
8: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
7: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
9: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats...

0: Entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
1: I un apunt internacional, és un quart de tres gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
2: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
1: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, a Ulla i de Ràdio Carla Serrano.
3: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca d'Allà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
4: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina perquè d'alguna manera també hem de viure.
3: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
1: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
2: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
1: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
5: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
6: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, Institut Gent Gran, de que fa molt de temps, i va ser una iniciativa de Munt que vam demanar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
5: Aquesta prova Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència del projecte entregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Ronda Litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
2: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
1: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
2: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.

0: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hand Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victòria Spunsberg i a més ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí, ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
1: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
2: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
1: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victòria Spunsberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
0: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, s'havien conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perriand va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
4: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis Perriand a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
3: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perriand durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriand juntament amb Le Corbusier i Pierre Janeret.
0: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
5: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui la Comissió de Patrimoni d'Osca ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MNAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
6: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
7: Bueno, aconseguir el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
6: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la vuitena jornada de la Lliga. després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manolo González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
8: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
6: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
9: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i agraeix el suport de l'afició.
10: Bueno, estic molt content per el treball de les jugadores. Penso que nos mereixíem esta victòria. Molt content també per el treball del staff. M'agradaria molt donar les gràcies i merci a tothom que vingui al Palau avui. Una victòria molt important endavant d'un equipàs.
9: En aquest partit han destacat Marina Mata amb 12 punts i Marta Morales amb 11. El Cadí la Seu completarà l'intens inici de Lliga amb 3 partits en 8 dies desplaçant-se a les Illes. Diumenge a les 6 de la tarda visitaran el poliesportiu Son Moix per enfrontar-se a l'Azul Marino Mallorca Palma, que ha tingut un inici impactant a la màxima categoria. Victòries contra el vigent campió el València i contra l'Esper Girona ahir mateix.
6: En canvi, precisament aquestes gironines van caure a Fontejau davant el Palma a Mallorca 83-89. Roberto Íñiguez, el tècnic de les gironines, es mostrava preocupat en alguns aspectes del joc.
11: Y hemos hecho cosas bien, pero les he dicho en el descanso, con el rebote que tenemos, con la falta de pegarse en el rebote, si nos van a 90 no vamos a ganar. Es verdad que cuando teníamos la oportunidad de meternos un poquito, siempre hacíamos un error, les dábamos el balón, nos cogían el rebote, cogíamos el rebote, se la pasábamos a ellas. Bueno, siempre hemos hecho alguna cosa. Es verdad que todos los partidos nos falta un poco el saber competir.
6: I el Barça juga aquest vespre, quarta jornada de l'Eurolliga, al Palau, davant els Alguiris Kaunas.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Tekin Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu. La grip poeta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la grip poeta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de King Fisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
3: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
5: Minut de silenci a tot Espanya aquest migdia en record de Mari Carmen. Abascal, institucions i centres de treball s'han sumat a aquest tribut que va més enllà de la figura que ha catalitzat el descontentament per les dificultats d'accedir a un habitatge. L'homenatge l'han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions Obreres i la UGT. L'objectiu, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP el secretari general Miguel Tellado demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
9: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
5: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
10: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
5: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
10: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a on ha posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
5: Fem doncs un cop d'ull al temps que ens espera de cara avui, però també de cara al cap de setmana llarg que tenim per endavant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, s'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat, i ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus, i el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred, i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també, i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu, que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
5: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
10: El president Illa ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial.
5: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
10: El sindicat JAR demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
12: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
5: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Handy Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
10: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spumberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
5: Als esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda, fa història.
13: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final.
5: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest cap de setmana llarg.
10: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i desplegaran més de 1.500 agents.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a Mari Carmen Abascal, erigida ja com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que a les 12 del migdia ha fet la Confederació de Sindicats Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, tot plegat amb l'objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
15: La SEAT, el Metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pels Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
16: Tot de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima. I per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
15: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
5: Un dia més, Mari Carmen ha estat molt present a la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que tant la Mari Carmen a Madrid com l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust i rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel Partit Popular és el PSOE, que és qui està fent precisament això. Mon Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
8: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
17: Ara, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
9: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
17: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
5: I encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics, un increment que arribarà al 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve, mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
19: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
20: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
18: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
21: Notícies en xarxa.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran de les pluges causades pel Harry.
10: A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades...

0: mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que el tren funcioni amb tota normalitat.
1: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont del Ridaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions al municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
2: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i S'Agaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures n'obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també constructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
2: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de S'Agaró.
1: A Barcelona, els operaris municipals continuen també retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
0: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
4: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i també per netejar l'espai públic.
1: Unes pluges que han agreujat també la situació del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià. Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el proper 14 d'octubre a Barcelona. 21 Ebre, Joaquim Domingo.
5: El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors com els cítrics o l'horta.
6: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
5: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció. Una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o també la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha posat el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
8: 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
7: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
1: Moltes poblacions s'han sumat avui a aquests actes commemoratius. Per exemple, Mollet del Vallès s'han adherit al Dia Mundial de la Salut Mental. Recordem que se celebra demà. Enguany el lema és teixir vincles per parlar de la salut mental. Ràdio Mollet, Emma Balea.
9: A la necessitat de fer comunitat s'ha referit la representant de l'entitat local Suficientment, Belén de la Torre, qui ha fet lectura del manifest.
10: La salut mental també es construeix als barris, a les entitats, als centres educatius i sobretot en les relacions humanes. Quan algú troba un espai on parlar sense por, es trenca l'aïllament.
9: La regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha destacat la complicitat de l'Ajuntament en matèria de salut mental amb tots els serveis municipals i de salut existents al territori, així com amb les entitats que treballen dia a dia la salut mental. Muñoz ha anunciat la celebració d'una jornada dedicada al benestar emocional i la salut mental pel pròxim 13 de novembre.
1: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o bé en aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de voluntaris per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
11: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals.
12: I no se contarà solo a les persones que duermen en la calle, a les que sumamos siempre a las que están en el albergue Bonanit, que es un recurso transitorio, y también sabemos que si esa noche, como el año pasado, duermen allí 14 personas, 18 personas se suman a las que salimos a contar, sino que este año también se contarán las personas que están en tiendas de campaña, en autocaravanas, durmiendo en algún coche o en algún edificio ruinoso o en algún parking, algún aparcamiento.
11: L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
1: I un apunt internacional, encara en relació als drets humans. La jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Noruega ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
0: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processessin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
1: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer aquest matí a Lleida. Ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes fins a arribar a la capital del Segrià. Ho ha Lleida Ràdio, Carla Serrano.
13: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca d'Allà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
14: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
13: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
1: Seguim al Segrià. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica que està pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
0: Una iniciativa que està impulsada per la xarxa Aquesta Casa, amb la participació d'Emun i la supervisió de Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
1: Emun FM, Maria Lara.
15: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fons, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora d'Emun, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
16: Des d'Emun estem fent educació mediàtica a escoles, institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa d'Emun que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
15: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebren a partir d'avui i que ens arriben des de Ràdio Palafolls i Ràdio Falset.
17: A Palafolls aquest cap de setmana s'inaugura la rehabilitació del castell després d'un any i mig d'obres i d'una inversió de gairebé 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Els treballs han permès recuperar la sala noble, habilitar un mirador de 360 graus a la Torre de l'Homenatge i també descobrir diverses restes arqueològiques medievals. Aquest vespre es farà la inauguració institucional, mentre que de dissabte a dilluns s'han programat visites guiades amb arqueòlegs al matí i també visites teatralitzades a la tarda. Només queden places per les visites arqueològiques, que s'han ampliat al cap de setmana vinent.
18: Falset se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb diverses activitats, entre les quals destaca una visita guiada a les muralles de la vila i a la recentment restaurada Torre del Portal dels Ferrers. Anton Vidal és el president del Centre d'Estudis Falsetans.
19: Ens explicarà la història de l'emmurallament de Falset, des de la fortificació inicial fins a finals del 1700, que es va deixar d'utilitzar les muralles, no?
18: El programa també inclou dues xerrades sobre la mineria medieval al Priorat durant l'edat mitjana i els darrers descobriments al jaciment prehistòric de les coves del Fem d'Ulldemolins.
1: I és moment per la cultura. Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer enguany a Victoria Spunberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament s'ha fet aquest matí a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
20: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts s'han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
21: Pau Casals sempre deia que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
20: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spunberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo.
22: Bon dia, Marta. La judo que es va penjar l'or dels Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Tsunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Polles, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ai Tsunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
23: Bueno, aconseguir el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós i amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
22: En waterpolo aquest divendres comença la fase prèvia de la Champions femenina pel Sabadell, el Terrassa i el Catalunya. Sabadellenques i agrenques juguen al mateix grup a la piscina Can Llong i s'enfrontaran entre elles i també contra el Donc i el Lilla. La prèvia del Sabadell ens la porta Sergi Parc, de Ràdio Sabadell.
2: Can Llong acull una fase prèvia en què el club en tindrà prou amb acabar entre els dos millors classificats de la lligueta per aconseguir l'objectiu. A priori, les d'Enric Arnella són favorites per acabar primeres de grup. El rival són avui el Donc neerlandès, demà el Lille francès i diumenge el Terrassa. Paula Crespí, jugadora de l'Astralpool, no se n'amaga.
3: La intenció és acabar primeres i si podem, amb solvència i sobretot jo crec que serà un cap de setmana que serà molt profitós per l'equip, per créixer, per seguir construint.
2: Ràdio Sabadell és l'encarregada d'emetre el senyal internacional per European Aquatics dels 6 compromisos d'aquesta lligueta que es disputa a la ciutat. Els 3 partits del Natació Sabadell a més es podran seguir en directe al canal de Twitch de l'emissora. El d'avui contra el Donc arrenca a les 7.
22: La prèvia de les agarenques ens la porta Miqui Romagosa de Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Repte europeu pel Club Natació Terrassa a Sabadell. Aquesta nit l'equip de Xavi Pérez debuta 8:45 davant el Lilla francès. Demà serà el torn d'enfrontar-se al Donc de Països Baixos a 2:45 i a 12:45 el diumenge tancarà amb el plat fort, el derbi vallesà, davant el Sabadell. Escoltem també a la capitana del conjunt agarenc, Noelia Cuenda.
6: Portem ja unes quantes temporades que ens quedem a les portes i aquest any estem molt preparades i estem entrenant molt bé. És el primer objectiu, passar primera si poder seguir endavant i poder classificar-nos. O sigui, parlo molt del futur, però poder classificar-nos a un quart de final ens agradaria molt.
4: L'objectiu és clar, avançar a la següent fase de grups i ja està entre els 16 millors equips del waterpolo europeu.
22: En futbol, l'Espanyol, volíem dir, ja és a Màlaga, on aquesta nit reinici setmanes. Els blanquiblaus obren la 8a jornada a la Rosaleda a partir de les 9 de la nit. A l'Eurolliga masculina, el Barça juga aquest vespre la 4a jornada al Palau Blaugrana, rep els Alguiris Kaunas a partir de 9:15 del vespre amb l'objectiu de seguir amb el balanç positiu. I en handbol, victòria del Barça ahir a la Champions en l'equador de la primera fase de grups. Els blaugranes van imposar el Dinamo de Bucarest 34-27, tercer triomf en 3 jornades pels de Carlos Ortega, que encaminen la seva classificació cap a la Main Round.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dimarts a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb tots els dubtes i les carpetes pendents que arrossega l'esquerra de cara a les eleccions generals el dia 29 de novembre amb l'amenaça eterna de divisió interna. També hem repassat la figura de Navi Pillay, Premi Nobel de la Pau 2026. I ens hem fixat en l'augment de les visites a urgències per problemes de salut mental. Han augmentat un 50% en els últims 5 anys. Als CAPs, la xifra directament ha doblat en el mateix període. Tot això ho hem repassat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs mira, ara mateix ja tenim en marxa el dispositiu especial del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra pel cap de setmana llarga del Pilar. Fins demà s'espera que surtin de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles. Es desplegaran més d'un miler de controls. Sapiguem com tenim ara mateix la circulació. Equip viari, Maruf García.
3: Doncs amb diverses complicacions provocades per incidències. Hi ha uns 12 quilòmetres de cua a la B23 i la P7 del Papió a la Cerdanyola del Vallès en direcció Girona perquè hi ha un accident que talla dos carrils. Una llarga cua també a la ronda de dalt entre Horta i Pedralbes, direcció Llobregat, també va a causa d'una topada. També una retenció destacable en sentit Besòs des de l'Hospitalet i fins a Canyelles. La ronda litoral de Fòrum a Montjuïc en direcció Llobregat per un vehicle avariat. I llarga cua a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona per obres.
2: La Fiscalia reclama al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar del dret de vot dels nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. Segons ha avançat el diari El País, el Ministeri Públic manté la seva posició i reclama que els descendents d'exiliats per la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol puguin participar a les eleccions de finals de novembre. El Tribunal va donar temps fins ahir a les parts per pronunciar-s'hi. Els magistrats ho han de resoldre els pròxims dies. I els Mossos d'Esquadra han detingut la cinquena i la sisena persona relacionades amb l'agressió amb arma de foc a dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà l'1 d'octubre a Terrassa. Es tracta d'un menor d'edat i d'un home major d'edat que, després de saber que tenien un ordre de detenció, s'han presentat a la comissaria de Granollers. Segons els investigadors, tots dos apareixen al vídeo que va gravar un veí en el moment de l'atac.
0: Passant 2 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins les 4 amb la Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques de la revista Mongòlia. Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
0: I de seguida, la Mònica Sabata, consultora en projectes institucionals. Dic de seguida, dependrà d'aquestes cues que ens estava explicant ara la Marilú García, perquè tenim la Mònica Sabata enganxada en aquestes cues, per tant, tan bon punt pugui, doncs, s'incorporarà a la tertúlia del Catalunya migdia. Abans, com sempre... Ja sabeu que els divendres qui engega la tertúlia és l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Tot bé?
7: Tot estupendament.
0: No, deixa'm fer un avís a la població, perquè la notícia del dia no és res, no és res del que hem explicat al Catalunya migdia. No hi ha res equiparable.
7: Té a veure amb Mariluz.
0: No, té a veure amb tu.
7: Sí.
0: Jo crec que Catalunya no està preparada pel que pot passar
7: encara
0: a partir d'avui.
7: No, encara,
0: partir d'avui.
7: No, encara no.
0: Ja sabeu, els oients, que al Catalunya migdia hem seguit atentament els periples, les aventures i desventures, especialment d'Empar Moliner, intentant treure's el carnet de conduir.
7: Sí.
0: Ha arribat el dia.
7: Hem culminat.
0: Tens el carnet?
7: Encara no.
0: Però has aprovat?
7: Sí. M'ha dit el senyor.
6: Pues felicitats.
7: Quina passada, quina il·lusió.
0: Dues coses. Una, els miracles existen.
8: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
9: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
10: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 48%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs
2: es pot
0: va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, vai.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa. Aquesta música...

0: i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. I comencem explicant-vos que hi ha una situació complicada a aquesta hora a les carreteres pel pont de 3 dies. Equip viari.
2: Hi ha resoltes ja diverses incidències a l'AP7 i les rondes de Barcelona que ho han complicat especialment, però encara queden cues a l'AP7 de Cerdanyola del Vallès a Sant Cugat, en sentit sud, la ronda a dalt entre el nus de la Trinitat i Pedralbes, direcció Llobregat, i des de l'Hospitalet fins a Canyelles, en sentit Besòs, la ronda litoral de Fòrum a Montjuïc, direcció Llobregat, i destaquem també la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona, a causa d'obres.
1: Més titulars. Esquerra Republicana negocia contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tacar la candidatura a les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels republicans veu encarrilades les converses. Mentrestant, el PSOE pressiona Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. Nova manifestació aquesta tarda al centre de Barcelona en favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres ha anunciat que deixa l'acampada de Plaça de Catalunya per centrar-se en la vaga general. A les 12 del migdia s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes dels desnonaments, Mari Carmen Abascal i Olga Matute. En els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que van a urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental i 500.000 van passar per atenció primària per un diagnòstic relacionat amb aquests trastorns. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. El Premi Nobel de la Pau a la jutgessa sud-africana Nabi Pillay fa un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Pillay ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha recordat als líders mundial l'obligació de respectar els drets humans. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8 tones de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. La droga està valorada al mercat negre en 16 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'actor Oriol Pla i el director escènic Àlex Uller són 3 dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat aquest migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha distingit també Victoria Spumberg, Pol Guas, Cabo San Roque i Jange Editorial. 3Cat impulsa un desplegament ampli a YouTube per ampliar audiències i potenciar la llengua catalana. A finals del 2027 hi haurà una vintena de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils. Esports.
3: Rafinha es perdrà els 2 propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga Espanyol, cobra la 8a jornada a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça Salguiris al Palau. I a la Lliga Solval, el Granollers visita el Ciutat Real a 8:15.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 45%.

protect the plastic patties are coming.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
2: Diversos trams de retencions a la P7 de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud, també al Papiol, de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, també sentit sud, a Bellaterra, direcció Girona, a Barcelona, a Ronda Adal, entre Roquetes i Pedralbes, direcció Llobregat, a Ronda Litoral, entre Fòrum i la Barceloneta, l'extrem sud de la Gran Via, de Gornal a Plaça Espanya, en direcció d'entrada, i per obres destaquem la cua a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, direcció Barcelona.
1: Esquerra Republicana està negociant a contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura de les eleccions del dia 29 de novembre. La direcció dels Republicans veu encarrilades les converses, mentre ara el PSOE pressiona Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions a reeditar la coalició. Nova manifestació avui a la tarda pel centre de Barcelona en favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres anuncia que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se a la vaga general. Avui al migdia s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes dels desnonaments de les últimes setmanes, Mari Carmen Abascal i Olga Matute. L'advocacia de l'Estat qüestiona que Òscar Playà pugui compaginar el càrrec de conseller delegat de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya amb les seves funcions com a director de Rodalies de Renfe. La Generalitat assegura que tot es fa d'acord amb la normativa. En els últims 4 anys ha augmentat gairebé un 50% el nombre de persones que van a urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. I 500.000 van passar per l'atenció primària per un diagnòstic relacionat amb aquests trastorns. Són dades que ha fet públiques avui el govern, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. S'allunya el fantasma d'una guerra comercial entre la Unió Europea i la Xina. Totes dues parts han aconseguit arribar a un principi d'acord sobre el comerç de vehicles híbrids xinesos a Europa i la Xina retira l'amenaça de deixar de vendre terres rares a la Unió Europea. El Premi Nobel de la Pau a la jutgessa sud-africana Navi Pillay fa un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Pillay ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha recordat als líders mundials l'obligació de respectar els drets humans. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'actor Oriol Pla i el director escènic Àlex Oller són tres dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat avui al migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha distingit també a Victoria Spumberg, Paul Wask, Casa Cabo San Roque i Jange Editorial.
3: Esports.
4: Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la 8a jornada, avui a les 9. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça, Salguiris, al Palau, i a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:45 del vespre.
1: Tarda estable, sense ruixats, en lloc del país, assolellada i amb alguns núvols prims. L'arribada d'aire fred fa caure les temperatures en diversos punts, però l'ambient es manté suau al sol, fresc a l'ombra.
5: Ràdio Arbúcies.
6: 107.6
7: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 47%.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, a les 6.

0: Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Destaquem les cues de 8 quilòmetres a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Bellaterra en direcció Tarragona per un accident també de Sant Cugat del Vallès a Barberà en direcció Girona després que han retirat un vehicle avariat. La mateixa autopista AP7 amb uns 6 quilòmetres de cua a la zona de Cambrils en direcció Castelló on retiren un vehicle i hi ha un carril tallat a la circulació. També cues destacables a les dues rondes de Barcelona en totes dues direccions i recordem també l'est del Llobregat amb lentitud a Berga i a Cercs en direcció Puigcerdà i per obres la C-17 de la Mella

0: del Vallès a Granollers, direcció Barcelona, i l'A2 a Jorba, direcció Lleida.
1: Esquerra Republicana de Catalunya està negociant a contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura a les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels republicans veu encarrilades les converses, mentrestant el PSOE pressiona en Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. El País Valencià celebra avui la seva diada. A aquesta hora de començar a València, la manifestació convocada per Acció Cultural del País Valencià, enmig d'un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada per l'habitatge i la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta. Nova manifestació avui a la tarda al centre de Barcelona, en aquest cas, a favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres anuncia que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se a la vaga general de l'11 de novembre. El Premi Nobel de la Pau a la jutgessa sud-africana Navi Pillay fa un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Pillay ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha recordat als líders mundials l'obligació de respectar els drets humans. S'allunya el fantasma d'una guerra comercial entre la Unió Europea i la Xina. Les dues parts han aconseguit arribar a un principi d'acord sobre el comerç de vehicles híbrids xinesos a Europa i la Xina retira l'amenaça de deixar de vendre terres rares a la Unió Europea. El nou director del Teatre Nacional de Catalunya, Josep Maria Mestres, impulsarà la nova companyia nacional amb 12 intèrprets professionals menors de 35 anys. Mestres, que assumirà la direcció artística a l'agost del 2027, proposa un projecte connectat amb el públic que posi l'accent a la llengua i la cultura catalanes.
2: Esports.
3: Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la vuitena jornada avui a les 9. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 9:15, Barça, Žalgiris al Palau, i a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciutat Real a 9:15 del vespre.
1: Temps molt estable les pròximes hores, també de cara a aquest cap de setmana llarg per a moltes persones. Una calma atmosfèrica que es traduirà en sol i en algunes teranyines de núvols prims. Les temperatures seran les normals per aquestes dates. Fresca al matí, o fred, i al vespre. I a l'ambient més agradable al migdia.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen gairebé 4 minuts de les 6 de la tarda. Us parla Jaume Brufà.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 50%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió. Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 5 i el divendres 9 d'octubre. Comencem! I ho fem amb una activitat prevista per al dimecres 7 d'octubre, 5:45 de la tarda, a la Biblioteca d'Arbúcies. Hi haurà un taller literari infantil. Es tracta d'una nova activitat familiar per a nens i nenes de 4 a 7 anys. S'explicarà el conte Hi ha un fantasma a casa i es farà una activitat per parlar-ne. En acabat, cada infant es podrà emportar el conte a casa per rellegir-lo en família. Cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca. I el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda al Museu Etnològic del Montseny hi haurà la mostra de cinema etnogràfic. En aquesta ocasió es projectarà el vídeo El Pomari de l'Emili, enregistrat el 2025 per l'Associació de Dones Arremangades i la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny. I per últim, també divendres 9 d'octubre a les 8 del vespre a les Naus Aiats hi haurà el primer espectacle del cicle de teatre Octubre Teatre. L'obra que es farà és porta per títol Un tal César, de Cascai Teatre, i podeu comprar les vostres entrades a sensecues.cat o a la Gavella. El preu d'entrada és de 10 euros. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
2: Repàs de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Comencem pel mini B, que es va desplaçar fins a Santa Coloma de Farners. El marcador final va ser favorable a l'equip local en un partit que continuem sumant minuts, experiència i aprenentatges pels nostres jugadors. El mini A, per la seva banda, es va desplaçar fins a Vilobí, on el marcador va ser favorable a l'Arbúcies, amb una clara diferència. Un bon partit del nostre equip que continua avançant i agafant confiança en aquest inici de temporada. Seguim amb el preinfantil femení, que va disputar un partit molt igualat davant el Sarrià de Ter. El marcador final va ser de 45-50, favorable al Sarrià. L'Arbúcies va afrontar el seu partit amb només 6 jugadores disponibles a causa d'una baixa mèdica. Tot i així, va competir fins al final, en un partit molt disputat. L'infantil es va desplaçar fins a Lloret de Mar. Durant el partit hi va haver algunes parts favorables a l'Arbúcies, però finalment el conjunt local es va acabar imposant en el marcador. Pel que fa al cadet femení, aquest cap de setmana es va enfrontar a la Vall d'en Bas. Per conèixer una mica millor com va anar el partit i les sensacions de l'equip, escoltem la valoració que ens fa arribar el seu entrenador, Joan Ribó.
3: Hola, Anna, bona tarda. Aquesta setmana sabíem que rebríem un rival molt complicat. El que vull destacar, sobretot, és l'actitud de les meves jugadores, que ha estat de 10, una intensitat increïble, tot i la diferència en el marcador, aplicant tots els conceptes treballats durant aquest mes de feina. Sabem que hem caigut en un grup realment complicat, on hi haurà diversos equips que ens posaran les coses molt difícils, però estic convençut que això ens donarà una millora en el ritme i en la competitivitat increïbles.
2: El júnior, en canvi, no va poder disputar el seu partit. La jornada va quedar afectada per les restriccions de mobilitat decretades davant del temporal d'aquest cap de setmana i, per tant, el partit va quedar suspès. I acabem el repàs amb el sènior, que va jugar a casa davant l'Escala. El resultat final va ser de 56-68, favorable al conjunt visitant, però les sensacions que deixa el partit són molt positives. L'equip cada vegada se sent més còmode jugant junt i, a més, va recuperant efectius. Aquesta setmana també s'ha incorporat en Carlos Quintana, un jugador que feia temps que no jugava i que s'ha animat a tornar a les pistes per sumar amb l'equip. El sènior va competir molt bé davant d'un rival que és un clar candidat a l'ascens de categoria i que arriba després de dues temporades sense conèixer la derrota. Tot i que va perdent de 12 punts, l'Arbúcies va lluitar fins al final i va demostrar que continua fent passos endavant. Des de la banqueta les sensacions són bones i creuen que l'equip està cada vegada més a prop d'aconseguir aquesta primera victòria de la temporada. Cal continuar treballant perquè el camí és bo i l'equip està creixent partit rere partit. I fins aquí el repàs d'aquesta setmana del Club Bàsquet Arbúcies. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.

0: el futbol amb Oriol Garriga.
1: Hola a tots. Anem amb el resum del futbol del cap de setmana. El primer equip va visitar el camp del Fornells i, com ja avisàvem la setmana passada, va ser un partit molt complicat on es va avançar el Fornells. Vam aconseguir empatar, però després de dues expulsions pel nostre equip, el Fornell ens va endur la victòria per 2-1. Pel que fa al futbol base, s'han suspès molts dels partits a causa del temporal, però dissabte es va poder jugar a l'Alaví sub-12 al camp del Riudellots, que va debutar a la Lliga amb victòria per 1-3, i el segon partit de la Lliga de l'Alaví sub-11, que va aconseguir la victòria, millorant així el resultat de la setmana passada, que va ser una derrota. Millors sensacions de l'equip de l'Ibre i a seguir. Pel que fa a la setmana que ve, el primer equip el visita el Sant Gregori i destacar que comença el nostre equip femení, la seva lliga d'amateur futbol 7, al camp del Sant Celoni. Molta sort, noies. Pel que fa al futbol base, doncs molts dels equips que no van poder començar la lliga aquesta setmana la començaran la setmana que ve. I el més important de tot, dissabte que ve hi ha la presentació de tots els equips del futbol d'Arbúcies. L'hora de la presentació és a 3:45, just abans del partit del primer equip. I sou tots convidats. La setmana que ve, més.
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
2: Informació, proximitat, música...

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: I a aquesta hora, primer de tot, actualitzem quin és l'estat de la xarxa viària catalana amb el nostre equip viari, Maria Luz García. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a l'est del Llobregat, la C-16, des de Berga fins a Cercs, en direcció Puigcerdà, l'AP-7 de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, en sentit sud, de Parets a Montornès del Vallès, direcció Girona, a l'altura de Cambrils, direcció Castelló, on han retirat un turisme que ha cremat. Aquesta congestió afecta de retruc l'autovia A-7 de Montroig del Camp a l'Hospitalet de l'Infant, direcció Castelló, i destaquem també la cua per obres a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida.
0: Nova manifestació aquesta tarda al centre de Barcelona en favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres ha anunciat que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general. A les 12 del migdia s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes dels desnonaments, Mari Carmen Abascal i Olga Matute. Continua a València la manifestació que ha començat fa una hora amb motiu de la Diada del País Valencià, convocada per la Comissió 9 d'octubre. Ambient festiu fins ara. La mobilització ha generat un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada per l'habitatge i la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta. Esquerra Republicana negocia contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura a les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels republicans veu encarrilades les converses. Mentrestant, el PSOE pressiona Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. Els Estats Units anuncien sancions contra el Tribunal Penal Internacional després de saber-se el Premi Nobel a Navi Pillay, una de les exjutgesses de la institució. El TPI denuncia que l'objectiu de Washington és intimidar les persones que treballen amb l'òrgan jurídic. La Unió Europea, el Canadà i el Japó fan costat al TPI davant les noves sancions. En els últims 4 anys han augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que van a urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental i 500.000 van passar per l'atenció primària per un diagnòstic relacionat amb aquests trastorns. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. I el govern d'Aragó amenaça d'assumir el trasllat de les pintures murals de Sixena des del MNAC si el Museu Català no compleix els terminis judicials. El MNAC preveu lliurar les pintures profanes abans de finals de setembre.
2: Esports.
3: Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la 8a jornada a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a partir de 8:45, el Barça rep els Alguiris al Palau Blaugrana. I a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciutat Real a 8:45 del vespre.
0: I pel que fa al temps, serà molt estable a les pròximes hores i també de cara al cap de setmana llarg. Una calma atmosfèrica que es traduirà en sol i en algunes teranyines de núvols prims. Les temperatures seran les normals d'aquestes dates. Farà fresca o fred al matí i al vespre i l'ambient serà agradable.
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 74%.

0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs
2: pot
0: va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent, eh?
1: Sí.

0: Correcte.
1: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa.
0: Sí, aquesta, sí. Aquesta música i el compositor que les va fer, va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
2: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
1: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte i doncs bé, ho deixem aquí i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
2: Perfecte.
1: Doncs apa!
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, les 8.

En marxa a aquesta hora la concentració convocada pel Sindicat de Llogateres al centre de Barcelona sota el lema El negoci de l'habitatge mate. L'acte també és un homenatge a Mari Carmen Abascal i a Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. Acaba sense incidents la manifestació d'avui a la tarda a València amb motiu de la Diada del País Valencià d'aquest 9 d'octubre. La mobilització ha generat un fort desplegament policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge i amb la possibilitat que hi haguessin enfrontaments amb l'extrema dreta. Esquerra Republicana negocia a contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura de les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels Republicans veu encarrilades les converses. Mentrestant, el PSOE pressiona Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. Els Estats Units anuncien sancions contra el Tribunal Penal Internacional després de saber-se que el Premi Nobel s'ha coincidit a Navi Pillay, una de les exjutgesses de la institució. El TPI denuncia que l'objectiu de Washington és intimidar les persones que treballen amb l'òrgan jurídic. La Unió Europea, en canvi, el Canadà i el Japó, fan costat al TPI davant de les noves sancions. En els últims 4 anys ha augmentat gairebé un 50% el nombre de persones que van a urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental i 500.000 van passar per atenció primària per un diagnòstic relacionat amb aquests trastorns. Són dades que ha fet públiques avui el govern, vigília del dia

0: Dia Mundial de la Salut Mental. 3Cat impulsa un desplegament ampli a YouTube per tal d'ampliar audiències i potenciar la llengua catalana. A finals de l'any vinent hi haurà fins a una vintena de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
1: Esports.
2: Torna el futbol a la primera divisió amb aquest Màlaga espanyol que arrencarà a partir de les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. Rafinha, en canvi, es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça-Zalgiris al Palau Blaugrana, i a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a partir d'un 8:45 del vespre.
0: Temps molt estable per les pròximes hores, també de cara al cap de setmana llarg per a moltes persones, una calma que es traduirà en sol i amb alguns núvols prims poc importants. Contrast de temperatures, les normals per aquestes dates, fresca, fred al matí, ambient agradable al migdia.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 8 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Aquesta hora està en marxa la concentració convocada pel Sindicat de Llogateres a Barcelona sota el lema "El negoci de l'habitatge mate". L'acte és també un homenatge a Mari Carmen Abascal i a Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. A la seguim a Barcelona. Montse Mir, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 84%.
1: Continguts en xarxa.
7: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
8: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana, noves històries musicals que tenim ja a punt per compartir junts aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix i que aprofitarem al màxim per escoltar històries musicals ben diverses, tant d'aquí, de casa nostra, de la nostra terra, de Catalunya, també de Ses Illes, també tindrem històries que ens arribaran des d'altres llocs del món, obrirem les fronteres i ens interessarem i escoltarem coses que s'escolten, sobretot música que s'escolta en d'altres països. Comencem per casa nostra i ho farem precisament amb Lluqui Valverde, nom artístic de Lluc Valverde Ros, que és un músic, actor i dramaturg nascut a Espolla, un poble de l'Alt Empordà. És especialment conegut per ser el saxofonista i corista del popular grup la Ludwig Band. En paral·lel, lidera la seva pròpia carrera en solitari, acompanyat de la seva banda d'ambaixadors de la onda i del bon ritme. El seu estil combina diferents factors, diferents estils, com és la rumba catalana, el rock i la cançó d'autor. I la que escoltarem ara mateix es diu "No vull tornar sol a casa", que funciona com un dels senzills d'avançament del seu primer àlbum de llarga durada en solitari, anomenat "A la catalana", i que ens parla de històries de la vida nocturna de Barcelona, de la nostàlgia, sobretot de la solitud i també del desig i dels finals de festa i les nits llargues. Per tant, anem a escoltar per començar avui aquestes estrenes a Lluqui Valverde i "No vull tornar sol a casa".

Es diu Lluqui Valverde, aquesta és la cançó No vull tornar sol a casa, una de les cançons del saxofonista i corista del popular grup la Ludwig Band. Hem començat a l'Alt Empordà i ara ens anem fins a Gran Bretanya per escoltar els Take That, Obrim Fronteres, i escoltarem aquesta banda amb Gary Barlow, amb Howard Donald i Mark Owen, els tres components dels Take That d'aquest segle XXI, amb la seva nova cançó anomenada Feel My Love, amb la col·laboració del cantant nord-americà Michael Patrick Kelly. És el tercer senzill de Dreamers, el desè àlbum d'estudi del trio de Take That, i un disc que sortirà, està previst per finals d'aquest 2026.

Feel My Love, aquesta és la cançó nova dels Take That, la banda britànica, i juntament amb Michael, Patrick, Kelly, aquest nord-americà. Junts fan aquesta peça que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim, aterrem de nou a Catalunya, anem per escoltar a Francesc Guzmán. És un violinista, compositor i cantautor originari de Terrassa, tot i que estretament vinculat també a Barcelona, format musicalment a l'Escolania de Montserrat i a l'ESMUC, té un gran bagatge en música clàssica i també bandes sonores. A més, és el besnet de la cèlebre soprano catalana Conxita Badia. Recentment doncs, ha obert una faceta de pop, de música d'autor, on a més de tocar, canta les seves pròpies composicions, com la que escoltarem ara mateix, que es diu Un estel sense cordill, una cançó que serveix com a carta de presentació del seu projecte com a cantautor i que ens parla de la llibertat i l'empenta, la vulnerabilitat. Per tant, Un estel sense cordill, la nova de Francesc Guzmán.

Un estel sense cordill. Aquesta és la nova cançó de Francesc Guzmán, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana que estem compartint en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí, seguim amb més històries i també anem ara fins a Gran Bretanya per escoltar a Charlie Gere i Simon Ashley. Són dos artistes britànics que han unit forces en el món de la música. Tots dos ens presenten aquesta peça que escoltarem ara mateix, que es diu So Good, amb una lletra estètica i temàtica sobre la positivitat, l'evasió i l'alegria de l'estiu, de la bogeria de l'amor i de la connexió i del desig del retrobament. So Good, amb Charlie Gere i també amb Simon Ashley.

La cançó de Charlie Gear i Simon Ashley junts per aquesta peça anomenada So Good. Més novetats de la setmana. Ara tornem a Catalunya amb Meritxell Nederman, que és una pianista, cantant, compositora i productora catalana. Va néixer a Barcelona i es va criar a Vilassar de Mar, al Maresme. De fet, en un entorn molt vinculat a la música, és germana de la també coneguda cantautora Judith Nederman. La seva nova cançó es diu Mira'm, una cançó melancòlica i delicada que ens parla de la recerca d'intimitat i de connexió, i així l'escoltem, Meritxell Nederman, amb la seva nova cançó, Mira'm. Mira'm.

I història delicada, aquesta que es diu Mira'm, és la més nova de Meritxell Neddermann. Més novetats d'aquesta setmana. Tornem a obrir fronteres per compartir a Flory, nom artístic de Florence Helen Arnold, nascuda a Bristol, Anglaterra. Avui anem a amb històries angleses. Ella és una cantant, compositora, model i bateria britànica. La cançó que escoltarem d'ella és Magic for a While, que ens parla de la nostàlgia i la impermanència de les coses i de la por a la fi dels moments feliços.

El seu nom és Flory, és una cantant i compositora britànica i aquesta és la seva creació, Magic for a While, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a Catalunya per escoltar Martes, nom artístic sota el qual es presenta la cantautora catalana Marta Argemí, que és un talent emergent de la nova escena musical de Catalunya. La seva proposta va entre la cançó d'autor íntima i el pop contemporani i ens presenta una cançó anomenada 15. És un dels seus temes més personals i també magnètics. I ens parla de la nostàlgia de l'adolescència i del pas del temps i la identitat.

És el bon ritme que ens arriba des d'Anglaterra amb la veu, la música i el so de Rose Gray, que és una cantant i compositora anglesa originària de l'est de Londres, que s'ha fet un lloc en l'escena de la música electrònica i el pop alternatiu. Una cançó que es diu Blink Twice, que parla d'una nit intensa de festa. Així seguim acompanyant-te, siguis on siguis, amb molta música, amb moltes històries noves a través d'aquestes estrenes. I ara doncs tornem a Catalunya. Ella es diu Jules, nom artístic de Júlia Casadevall, cantant i compositora catalana de música urbana i d'indie pop, originària de Girona. Es va fer molt popular a les xarxes socials quan tenia 17 anys gràcies al seu senzill viral Tant de bo no t'hagués conegut, i des de llavors s'ha consolidat com una de les veus emergents més destacades de la nova escena pop catalana. La cançó que escoltarem, la nova, es diu Una Més, i que ens parla i analitza l'excusa per no marxar d'un bar.

Aquesta és la nova cançó de Jules, es diu Una Més, i aquesta és la història que ens ha acompanyat avui en aquestes estrenes. Però en tenim d'altres, com per exemple la que ens arriba ara mateix, història compartida entre Sophie Tucker, un duet de música electrònica, i per l'altra banda tenim els nord-americans One Republic, que és una de les bandes de pop rock alternatiu de més èxit de les darreres dècades. Tots dos junts ens proposen escoltar aquesta cançó nova que es diu Tsunami i que ens parla de l'amor inesperat i aclaparador.

Els One Republic i la participació de Sophie Tucker, així ens han acompanyat amb aquest Tsunami. Tornem a Catalunya amb els Brou, que és un grup emergent de la música en català que es va donar a conèixer massivament fent versions de temes coneguts a les xarxes socials. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, es diu De Colors i la lletra és molt sincera i està basada en fets reals, una experiència real de parella. De Colors, amb Brou.

Es diuen Brou, aquesta és la seva cançó de colors que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per la nova cançó de Miley Cyrus, es diu Let's Get Married. És una celebració directa, romàntica i apassionada de l'amor etern i el compromís.

Let's Get Married. Aquesta és la nova cançó de Miley Cyrus, una de les cançons incloses en el seu últim disc anomenat Bass Persuaders. Seguim endavant en aquestes estrenes i ara mateix anem per als Saxeni, que és una de les bandes de pop-rock de referència de la nova escena musical catalana. Ells són de Lleida i la cançó que escoltarem, Malalt de Somnis, i que ens parla de perseguir els somnis i perdre's pel camí, és una oda precisament a l'amistat veritable.

Es diuen Sexeni, aquesta és la nova cançó Malalt de somnis. Els lleidatans també ens han acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba al seu punt i final. Avui ho farem amb ALP, nom artístic de Laura Pergolizzi. És una cantant i compositora nord-americana i té un gran reconeixement mundial pel seu gran èxit planetari Lost in You, per la seva potent i inconfusible veu de soprano. La seva nova cançó i la que clourà avui aquest estrenes es diu Don't Stop. És una celebració de l'amor i de la connexió i de viure el present i deixar anar les preocupacions. Per tant, amb ALP i la seva nova cançó Don't Stop acabem aquest estrenes d'aquesta setmana. Però hi tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 10 graus
0: i una humitat del 87%.
2: Continguts en xarxa. Perifèries. Aquí ens trobem un dia més a les perifèries per voltar durant la pròxima hora per racons musicals diversos. Si us ve de gust, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us acompanyarem en aquest trajecte que avui comença amb una d'aquelles melodies que et dibuixa un somriure a la cara. És una cançó que van compondre els músics nord-americans Kenny Loggins i Michael McDonald. Loggins la va gravar a finals del 78, però la versió que va triomfar és la que obre avui les portes de les perifèries, la dels Doobie Brothers. What a Fool Believes.

0: Amb la veu d'un dels seus autors, Michael McDonald, la versió dels Doobie Brothers arribava al número 1 del Billboard i aconseguia 2 Grammys per al grup californià, millor cançó i millor enregistrament. Una cançó inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 2024. Per alguna cosa serà. What a Fool Believes, Doobie Brothers.
1: Perifèries.

compondre cançons amb la Gracie Abrams. El 2025 va publicar el seu primer disc, Who's the Clown, on trobem la cançó que avui hem escoltat des de les perifèries, Sex and the City. I sí, fa referència a la sèrie que aquí coneixem com a Sexo en Nueva York, per parlar, entre d'altres coses, de la solitud a les grans ciutats. Ara potser se'ns esborra una mica el somriure i ens sentim més a to amb la tardor. Però val la pena sempre revisitar el gran èxit de Radiohead, el tema amb el que van debutar el 92. Diu que la van avorrir de tant tocar-la en directe a petició del seu públic. Nosaltres mai ens cansarem d'escoltar Creep.

0: Perifèries, amb Eva Lluc.
1: No ens movem de principis dels 90, però ens torna el somriure i ens torna el bon rotllo. No sé exactament a qui li hem d'agrair que el destí unís a Manolo García i a Quimi Portet, però què hagués estat dels joves dels 90 sense l'último de la fila? Amb un so únic i més barceloní impossible ens feien gaudir i ens captivaven amb les seves creacions potents, com aquest inoblidable Como un burro amarrado en la puerta del baile.

Estem descobrint moltes dones joves potents amb un talent brutal. Quedeu-vos amb aquest nom. Olivia Dean, cantant, música i compositora anglesa de 27 anys, que podem emmarcar en un estil neo-soul clarament influenciada per grans mestres del soul i el rhythm and blues. Entre les seves fonts d'inspiració, ella cita les Supremes, Carole King, Lauryn Hill o Amy Winehouse. No està gens malament. Millor artista nova en l'última edició dels Grammy i amb dos discos publicats, caldrà seguir la pista d'aquesta artista britànica. Tinc la sensació que ens ho posarà ben fàcil. So easy to fall in love with you, la proposta d'Olivia Dean que avui ha arribat fins a les perifèries. I és que realment és fàcil gaudir de la bona música des de les perifèries. Tan fàcil com deixar-se portar per un dels discos més importants de Billy Joel, que compleix ara 49 anys. El 1977, el pianista i compositor novaiorquès publicava un dels discos més venuts de la dècada, The Stranger.

0: Amb The Stranger, la carrera de Billy Joel feia un salt qualitatiu. Un disc ple d'èxits com Just the Way You Are o aquest Vienna, que sona així de bé a punt de complir 50 anys.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Tornem als 90. 35 anys té aquesta cançó, Com passa el temps. La banda britànica Simply Red publicava un dels discos que els consolidaria com un dels grups més potents de la dècada. Stars era el títol del disc i d'aquesta cançó que avui ens impulsa fins a les estrelles des de les perifèries.

Baixem de les estrelles, però mantenim el somriure amb el pop lluminós de la mallorquina Maria Jaume, que ens canta sobre l'amor des de la quotidianitat, amb aquesta senzillesa i naturalitat, i amb

0: La música sona des de les perifèries.
1: I des de les perifèries, si hi ha algú capaç d'il·luminar el nostre somriure, és Jamie Cullum. Jamie Cullum tenia aleshores 20 i tants i va publicar un disc, 20-something, que li obriria definitivament les portes del panorama musical més enllà de l'estrictament jazzístic.
2: These are the days that I've been missing.

0: compositor, cantant, multiinstrumentista amb un talent immens com a pianista especialment. Un artista amb majúscules, sempre a prop del jazz, però creuant la línia de molts altres estils, un artista crossover, en diuen. El 2003, la seva carrera es consolida amb el segon disc que publica. 20 Something és l'àlbum d'estudi d'un artista de jazz més venut al Regne Unit. De fet, Colum va acabar el 2003 sent l'artista de jazz més venut al Regne Unit de tots els temps. Dos discos de platí per un treball ple de joies com la que hem trobat avui passejant per les perifèries. Una cançó, per cert, escrita pel seu germà Ben Colum i que ens ha omplert d'optimisme. O no? These are the days. Els nostres dies a perifèries guarden sovint un racó de temps per a la música que acompanya imatges. I la nostra proposta d'avui és per la banda sonora d'una pel·lícula que, si no heu vist, us recomanem moltíssim. La pel·lícula es diu Sing Street i narra la història d'un noi de 15 anys, al Dublín de 1985, en plena recessió econòmica, que crea un grup de música per impressionar la noia que li agrada. Un film del 2016 que es va estrenar al Festival de Sundance i que és una petita joia, com aquesta cançó que avui us proposem, o potser us descobrim, a perifèries, i que es diu simplement Up.
1: Oh, that's the song. I mentioned it to you.
2: Oh, you're the kid in the band.
1: It's Saturday at 12 o'clock.
2: Cool. Well,

0: Variferies.
1: La cançó va tenir una segona vida i molt més èxit quan la van fer seva els Top Loader, una banda britànica de rock alternatiu que la va incloure al seu àlbum de debut i la va encertar. Però aquesta que sentim ara és...
2: la versió original.

L'original d'una cançó que hem sentit milers de vegades en la versió dels Tove Loader, però que va crear i enregistrar el músic nord-americà Sherman Kelly amb la seva banda els Bofalongo el 1970. Segurament els Tove Loader es van inspirar més en la versió del 72 d'Akin Harvest, però aquesta que acaba amb aquest bonic cor de nens és la versió originalíssima. L'heu reconegut, oi? Exacte. Dancing in the Moonlight. Perifèries.

És una de les veus amb més ànima i més personalitat del panorama musical actual. I alhora, de les més potents. Transmet emoció amb cada bocinet de melodia i cada síl·laba que pronuncia i et transporta sense remei. Hem escoltat, ho confesso, una de les meves cançons preferides, i en tinc moltes, de Billie Eilish. Una cançó que va escriure amb el seu germà Phineas durant el confinament, el 2020, i que va publicar il·lustrada per un vídeo animat que és una delícia, igual que la cançó My Future. I el futur ens porta al passat gràcies a la màgia de les perifèries. I portem fins al present una cançó molt versionada. Escrita i interpretada el 1974 pel poeta i músic de jazz, soul i rhythm and blues novaiorquès Gil Scott Heron. 20 anys més tard l'adaptarien des de Liverpool de Christians amb aquest so brutal dels 90, The Butterfly.

Una molt bona manera d'anar acostant-nos fins al límit de les perifèries d'avui. Com sempre, un gust haver caminat amb vosaltres durant aquesta hora, des d'allà on sigui que ens escolteu. I que sapigueu que podeu recuperar el programa quan us vingui de gust a btv.cat. Avui acabarem el nostre viatge per les perifèries amb la cançó més emblemàtica dels nord-americans Weezer, Island in the Sun, però abans... Sí, des de l'inici posàvem un somriure, ara hi afegim la força de la veu i de la música de Stevie Nicks. El 1981 publicava el primer disc en solitari al marge de Fleetwood Mac, Belladonna, que sonava així. Edge of 17. Amb Stevie Nicks ens acomiadem avui, l'Aleix Alari, qui us parla, Eva Lluch, petons!

0: Finalitzem l'espai musical 35 de jazz.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al teu

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 10 graus
0: i una humitat del 85%.

0: on.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 9 graus i una humitat del 87%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 81%.

rhythmic cycles of abuse. Died before the dawn.